0: Uschè muossan las datas de la prima ricerca. Tut part a la ricerca han passa de 7.000 persunas de tot la Svizra. La quota de sbagls ester plus minus 2,8 punts procentuals.
1: Fabia Cadoff, la ricerca in detail am fleiss del reminent etnus e la reit sin rtr.ch. Ad apropos rtr.ch, la umfleiss tot nosas historias e details ad e quei magazin de Tatla Aunina Gada, co fossi stau per rotz de mezzdi. Florian Mona preparau presentau vus las novitats. Selina Kistel ei stada responsabile pels contents. A miu nom ei Anna Selina Quinter. A cal continuesci per vus ne venda la mesa cu l'ura de gratulaziuns ansemen cun Elias Zuzeos. Fidien bis ventre mezzdi.